Ils Lovebugs con A Miracle. I va direcziun Cecciusas. Ed ervains nus gie propostas scu il Chapede Stram, il Navi u il Pedel Parisol, ma tot quei nu dera la soluziun del Cecciusas, per quei continuains nus la cerce dat una roba. Ozvo quei permanente francs, nus giuvains in var 5 minuts e mezz.